0: resucitado.
1: Gracias, Siloé.
2: Moltes gràcies, Siloé.
1: Ara sí,
2: rebem el Papa amb l'himne creat per la visita a Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona, que dirigeix en Carlos Checa. Alça la